0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música.
3: It's gonna be alright.
1: Esta es la radio, la radio.

0: connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

semblar un matí més. De veritat que no ho és, perquè avui he volgut dir que sí. Heu après a trobar tots dos junts un camí, batallant del matí al capvespre.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Vinga, que el carregaran, vinga, que el carregaran, vinga, que el carreguem, vinga, que el carreguem, sí senyor, sí senyor, vinga, Castellers, 3 amb la fulla carregat, carregat, carregat, la baixada, vinga, que va bé, vinga, que va bé, el descarregant, el descarregant.

justícia, s'ha fet justícia en Vilafranca i amb els seus castellers, s'ha fet justícia, som els millors, acabem de demostrar, senyores i senyors.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito. Con la mano
1: levantada. Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música.
3: It's gonna be alright.
1: Esta es la radio, la radio que te mueve.
4: 50, 50, Nicole, Nicole.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: És igual. Clar, t'haig de dir que els clàssics grumolls del Colacao han estat una part distintiva del producte. Justament feien... Però és que, clar, no hi havia manera. Jo feia una cosa perquè no hi hagués grumolls, que era amb la cullera xafar
1: sí,
0: contra la paret
1: això.
0: Del got. No, no.
2: Sí, però era pitjor perquè aleshores se te'n va fora i ja perds el grumoll.
1: O amb la magdalena o la galateta, feies així... No.
0: O a vegades un glob fort
1: també.
0: Es patava un grumoll i et feia tos.
2: Tos.
0: Estem d'acord?
2: Sí.
0: Estem d'acord amb això, Estem d'acord. Per tant, moltes persones gaudeixen dels grumolls mentre altres prefereixen dissoldre's completament. Però és veritat que... Ostres, és fantàstic, i amb llet freda, és fantàstic que quedi tot perfecte sense els grumollets
1: aquests. No estic gens d'acord.
0: Segon, tercer punt, la marca. La marca ha tingut fets distintius, és a dir, hi ha dos moments icònics o dos coses molt, molt simbòliques, tant del Nesquik com del Colacao. En el cas del Nesquik és la mascota.
1: Sí.
0: La mascota oficial de Nesquik, que és un conill. Sabeu el conill?
1: Sí.
2: El conillet. Sí, no, és un conillet.
0: Saps com es diu el conillet? Té un nom, eh?
2: En Bad Bunny. Era algo como...
0: Home, una mica dolent és. No, no, es diu Quiki.
2: Ah, Quiki.
0: El Quiki. No ho sabíeu que es deia Quiki? No, ni idea. Sí, doncs sí. El Quiki...
1: M'hagués agradat més que es digués Bad Bunny.
0: Sí, hagués estat bastant millor, això és veritat. Llavors demostraria que Bad Bunny és de Nesquik, clar. Va ser introduït o va ser creat el 1973 i ha estat un element popular des de la seva creació, especialment a la publicitat, al conill que feia.
1: Sí, vale, t'ho compro. Vale.
0: Estem d'acord aquí, eh? Molt bé. En canvi, què ha sigut popular...
1: Ja, és que aquí sortirem per bé.
2: És que clar.
0: Què ha sigut popular de la cançó del Colacao, l'himne, que és la cançó publicitària que es diu Yo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical
2: que cultivava sempre la canció del Colacao.
0: Clar, aquell era...
1: Sí, un pèl racist.
0: Era una mica colonialista.
1: Sí.
0: Es va fer molt popular aquesta cançó quan va sortir... I es va convertir en una part icònica de la cultura espanyola. És una cançó que realment fins i tot les nostres generacions la sap cantar. Jo recordo.
1: Les més joves, creus que les...
0: Jo vaig veure... Bueno, clar, jo no soc més jove, clar.
2: Jo l'he cantat molt, aquesta cançó.
1: Sí.
2: I soc de 95.
0: Clar. Ja són una diferència de 9 anys.
1: Sí.
0: 9 anys. I tu?
1: Jo soc de 92.
0: Clar, tu ja...
1: Però jo sí.
2: Perquè era l'anunci que més ficava a la tele en aquella època, no?
1: Sí.
0: Doncs atenció... Ha estat criticada per perpetuar estereotips racistes i per recordar, com us deia, l'època colonial. Però ara us pensareu, és veritat, la van retirar, fins i tot van... Ara, fins
1: però
0: tot
1: no
0: ara...
1: fa gaire que la van retirar, eh? Sí, jo recordo aquesta moguda.
0: Sí, finals dels 90, no? Potser.
1: Vols dir?
0: No, ja ho hauríem de mirar.
1: Ho hauríem de mirar.
0: El que passa és que penses, ja no han comès cap tipus de ficada de pota racista o blanca occidental. No. El 2017 van treure un anunci que es deia Colacao Shake. Recordeu? Colacao Shake?
2: El Colacao Shake, aquest petitet que sortia...
0: Sí,
2: a moltes sèries i pel·lis que sembla patrocinant per tot arreu. Sí. Estem d'acord?
1: Feia molt product placement, això. Recordo a Física o Química sempre estàvem de veure aquesta merda.
2: Per tot arreu sortia. Sí, sí.
0: Bueno, Física o Química tenien... Aquest moviment el feien...
1: Sí.
0: Era un moviment com a Élite, no? És un moviment que... doncs el Colacao Shake, l'anunci, que sortia en diferents coses, acabava que del potet de Colacao sortia una escuma, perquè feia molta escuma el shake aquest, sortia una escuma molt gruixuda que es convertia en el cap d'un afro que saludava. ¿Vale? I això va ser motiu de molta queixa. A mi em sembla graciós, també ho haig de dir, que a mi em sembla...
1: Bueno, és que ja sabem. En aquest programa hem hagut de treure el cartellet de cancel·lar-te.
0: Però et sembla cancel·lable que sigui l'espuma d'un cabell afro l'espuma del shake?
1: Em sembla que es podria repensar. O sigui, quina necessitat de fer això. Vull dir, sí.
0: Clar, vosaltres ja sou.
1: Sí, em sembla.
2: No, perquè al final també la persona... No, potser no som nosaltres els representants. Hauríem de parlar ells per a que això fins a quin punt els hi pot saps o no.
0: Aquí està, tota la raó.
2: I clar, jo no he escoltat a parlar de... No? Pues en persones que diuen, ostres, pues això a la nostra ètnia ens molesta, doncs ja de, també respecte al seu vot.
0: Doncs aquí ha guanyat bastant el Nesquik.
1: Sí.
0: Però bé, atenció, perquè encara tinc més punts a favor del Nesquik, i és en les varietats del

0: producte. I aquí se m'ha obert un món que jo desconeixia. Atenció, perquè el Nesquik té varietats amb sabors. Jo no ho sabia. Sí. El normal de xocolata, però és que hi ha Nesquik de maduixa.
1: Però és que aquí, jo crec que això aquí no, eh? Jo crec que als Estats Units que fan, fan gustos de tot.
0: Ah,
1: però
0: sí?
1: Tu vas
0: aquí
1: al
0: no n'hi ha?
2: Aviam, clar, és que hi ha moltes coses que estàs parlant ara.
0: Que vols parlar tu?
2: Que m'estic guardant per la meva secció. De fet, m'estàs invalidant la meva secció.
0: T'estic xafant
2: tot. Però no passa res.
0: Vale, no, no.
2: Sí, hi ha molts sabors de Nesquik.
0: Vale,
2: sí,
0: sí, pots sí. dir-ho ara, si no. Perquè
2: pues ho dic ara.
0: Hi ha de plàtan?
2: Hi ha de... Mira, jo vaig viure uns mesos a Ecuador, fa molts anys.
0: Oh, guai.
2: Sí.
0: A quina ciutat? Quito o Guayaquil?
2: A Guayaquil.
0: Molt bé, la maca.
2: Sí.
0: La que té mar, no?
2: Exacte.
0: Sí.
2: Què passa? Que hi ha els mall centers...
0: Els què?
2: Els centres comercials.
1: Ah, perdó, perdó, perdó. Idiomes, querida.
0: Que diuen man,
2: sí, bueno,
0: brother.
2: Hablant equatorià...
1: No facis això, sisplau, és que ens boomeritzes l'ambient, tio.
2: Total.
1: No, tio, sisplau, bueno.
2: Hablant equatorià, no? Però li feia pegar a l'americà.
0: A coses, sí, hi ha molt anglicisme.
2: Small center.
0: Sí, yeah, jo no,
2: Aleshores, què passa? Que vaig descobrir una classe de Nesquik, no, en aquella època era el meu pare que me comprava, i em va comprar el de maduixa, que no em va agradar gens, però ojo, que estic defensant el Nesquik per una cosa que no sabreu, que vaig descobrir a Ecuador i que no he trobat a cap altra part del món, era un Nesquik amb pepites de xocolata, que és, però no el Nesquik, no el Colacao, el millor xocolata instantània amb llet més bona que he provat en la meva vida.
0: Sí.
2: El Nesquik, o sigui, mira que jo no puc parlar malament del Colacao perquè sí, té algo que m'agrada. Òbviament, el xocolata, el sucre és algo que m'agrada. Què passa? Que el Nesquik va, té un sabor únic, inimitable, que no he vist amb cap altra marca.
1: És que quina passió que li posa al Walter, no li puc dir que no.
0: Però tenia tropezones aquest Nesquik, petites.
2: Tenia tropezones i un sabor extrem amb intensitat de xocolata. Que tenies la vaca i la dona de Suïssa fent el xocolata al meu davant. Que dius, nena, m'estan cogiendo ganes de... Saps? Aquest xute que té la xocolata.
0: T'estan cogiendo ganes, que en equatorià cogiendo deu ser... Estan cogiendo ganes.
2: Ojo amb aquesta paraula que vaig tindre en diversos debats. Sí, sí.
0: Doncs molt interessant. Tenen de plàtan, de vainilla i atenció, perquè en alguns països a més va nodrit amb vitamines i minerals com la vitamina D o el calci per fer-lo més nutritiu pels nens.
1: Clar, clar. Per treure-li els 80 quilos de sucre que porta.
0: Ara parlarem d'això. Després, la diversitat de productes del Colacao és més reduïda, no hi ha plàtan, no hi ha maduixa, però sí que existeixen algunes varietats que a més demostren que s'han rendit al Nesquik, perquè tenen una cosa que es diu Colacao Turbo. El Colacao Turbo és una imitació del Nesquik.
2: I què és el Nesquik? No, perdó, que estic pensant en el Nesquik.
1: No, vinga, parla.
2: No, el Nesquik és del 48, hem dit. El Colacao no sé de quin any és.
0: El Colacao hem dit que era del 46. El 46.
2: Ah, va començar abans el Colacao.
0: No.
2: Perquè t'has preparat això, si és a favor de
0: Colacao. El del 48 és el Nesquik i del 46 és el Colacao. Sí,
2: vale.
0: És una mica abans el...
2: Vale.
0: Sí, és veritat. I atenció, l'última cosa. El sucre. I el cacau, perquè són dos conceptes importants. Aquí jo sóc transparent. Jo... A mi m'agrada molt el sucre, per tant, per mi això és bo.
1: Per les teves artèries, no tant.
0: Però en veritat, aquí, pel healthy, que cap dels dos ho és una mica més healthy el Colacao. Però molt poquet. Per començar, la quantitat de cacau que porta el Nesquik és del 10%.
1: Només?
0: Sí. Sí, de cacau.
2: El 10%,
0: eh? El 10%.
1: I tota la resta...
0: Però hi ha la versió que va provar el Walter, que es diu Nesquik Intenso, potser hauria de ser aquesta.
2: Segurament.
0: Que té un 70% de cacau. 70%.
2: Déu-n'hi-do.
0: Val? Clar, el Colacao... com és? Ah, no, sí, tenia... el Colacao, aquí ho tinc... conté un 32%.
1: Uau, però de golejada, eh?
0: 32% de Colacao.
1: De golejada.
0: Ai, el cacau té un 32% de cacau.
1: El Colacao. Arranca la moto.
0: Portat. No, és que saps què ha passat? Que volia dir al revés, perquè jo volia dir primer el Colacao, per dir 32, que poc, i després dic el... Però ho he dit fatal, m'he carregat el meu propi gag. Però anem al sucre. Ah, bueno, volies dir alguna
2: cosa. No, també... Intervinc ara perquè ho tenia guardat pel meu, però és que és aquest tema.
1: Vinga, el hauríem turbo. De parlar abans, de fer les seccions. Sí. Potser per la propera, eh?
2: Sí. El Colacao, hi ha el Colacao Turbo,
3: sí.
2: i l'original.
3: L'original.
2: Que tu m'estàs parlant de sucre, quin és més bo i quin més dolent. L'aplicació Yuka, la coneixeu?
3: Sí,
2: que amb aquest sí, et posa pots... ben bé...
3: Exacte.
2: Doncs sembla ser que el turbo o l'ecològic o el tal és més sa, però no, a Yuka és més
3: l'original.
2: És més sa i l'original. Oh! L'original.
0: Doncs mira, jo, sí. Si algun dia ets a consumir molt poques vegades a la vida de manera casual algun Colacao, és el turbo.
3: Vull dir, d'una manera...
2: El 00, hi ha un que és el 00 fibra,
0: no,
2: aquest és més dolent que l'original.
0: Aquest no m'agrada gens.
1: Però perquè aquest què porta, si no porta sucre?
3: No
2: potser
3: sé.
2: Porta un doctorificat.
0: Un edulcorante, aquestes coses.
2: Aquests que potser és pitjor.
0: Anem al sucre.
1: Però si ja l'hem dit, el sucre.
0: No, estan parlant de la quantitat de cacau. Voleu saber cada 100 grams quant sucre té? O sigui, sí. Cada 100 grams, quants grams són sucre?
1: Sí.
0: Anem a veure... El Nesquik. Quin voleu saber primer, el Colacao o el Nesquik?
2: El Colacao. Crec que tindrà menys.
0: El Colacao original té aproximadament 70 grams de sucre per 100 grams.
1: Uau.
2: Bastant.
0: És bastant.
1: És molt.
0: És molt sucre. O sigui, quasi, és com... De fet, jo uso moltes vegades el Nesquik com a edulcorant en un iogurt, i no poso sucre, poso una mica...
1: I encara hi ha gent que posa Colacao i sucre.
0: No, malament. Ja
1: Nesquik i sucre.
0: No, clar, ja estàs, això ja d'aquella cullerada, el 70% d'aquella cullerada ja és sucre. Doncs el Nesquik convencional, perquè clar, després hi ha els ceros, el que estic tu, les dues marques tenen productes cero del Nesquik i del Colacao. El Nesquik, si el Colacao té un 70, el Nesquik és 75,1. Vale? O sigui que el Nesquik encara porta més sucre. Però això que podia ser un argument negatiu, jo, com
1: clar,
0: que m'agrada tant el sucre...
1: No estic entenent la teva secció, estem guanyant tota l'estona. Excepte per lo de racisme i colonialisme.
0: Pel meu paladar, que tingui més sucre, m'agrada. Val?
1: Per tant... Colonialisme versus sucre... Merda, que l'estem perdent igual.
0: En fi, aquests eren els 5 punts.
1: Molt bé.
0: Val? O sigui que... Bé, heu fotut molta cullerada, mai millor dit, amb el tema del Colacao.
1: Te n'havies pensat aquesta, diguem que no. Sí, a sobre te l'havies pensat a casa.
0: Per tant, et toca a tu defensar, Marina, el Colacao. Anem a l'edició Millennial, fam-hi.
4: La Marina ho sap tot sobre l'edició Millennial.
0: Doncs vinga, Marina, és el
1: vinga, teu cop. Som-hi. Doncs l'edició Millennial és un viatge nostàlgic per la nostra infància i adolescència i que hi ha més d'infància que el Colacao, calentet del Brana... Necessitaria una música com Tindin. Me la poses?
0: Ja te la posaré.
1: No, però me la poses així ara, me la canta.
0: Ah, jo? Quina música vols?
1: Com així, per posar-li apicitat, saps? No, però
2: és més d'infància.
1: Sí, com nostàlgia. Exacte. Què hi ha més d'infància que el Colacao calentet del Brana? Després del cole, un dia d'hivern. O el colaquet, el Colacao fresquet d'estiu al poble.
0: Colacao fresquet d'estiu al poble. Però perdó, eh?
2: Ja està, eh? Para la cançoneta.
0: No, molt bé. Li donava un toc, eh? El Colacao fresquet?
1: Sí.
0: Tu feies servir aquella...
1: Ah, ara vinc, ara vinc.
0: Perquè llavors has fet trampa, eh?
1: Sí, perquè dic que hi ha més que... El Colacao... Ens ha donat grans moments. Sí. Qui no ha obligat els seus pares a comprar el Colacao de 10 tones per tenir la Vaticao?
0: Ah,
1: què era això?
2: El regalito, aquest.
1: Sí, que només te'ls donaven en els packs gegants. O sigui, en un pack normal, no.
0: La Vaticao. Tu vas arribar...
2: A mi em sona, sí, em sona com comprar el gran per fer un tambor amb el Colacao.
0: Però et venia...
1: Sí. Sí, jo el xe del tambor no ho havia arribat a fer.
0: Va guanyar un... Bueno,
2: jo vaig guanyar el què? Et
0: van donar un tarro enorme de Colacao a tu?
2: A mi? Espera, ai... Pot no? ser?
0: A mi me van donar a Catalunya Ràdio, que vaig fer un curs que es deia Apocalipsi,
2: vale.
0: I el regal era un pack de Colacao.
2: Pot ser, jo l'havia vist.
0: Era un
2: sí, enorme. Jo no l'he tingut mai, però l'he vist.
0: Vale, vale. Mm. Pues, a pensar que tu també l'havies tingut, no. Perquè és que era molt gros. Era realment
1: I amb
0: gros.
1: Allò fèieu...
0: Podies fer de tambor. Era com un gemé colacauenc.
1: Sí, vaja, per
0: Déu. Sí. Però bueno...
1: Jo parlo de la Vaticau, que no servia per res.
0: No servia
1: o sigui,
0: per res.
1: És l'exemple més gran de publicitat enganyosa del món.
0: Absoluta.
1: Perquè a l'anunci allò era...
0: Però tu estàs defensant el Colacau, aquesta?
1: Un moment!
2: Però què era aquest regal? Un...
0: Sí, era una...
1: era una batidora, o sigui, sí. Com una espècie de... Sí, com un... Allò que ara fa la gent per l'escuma del cafè.
2: Sí, ah, doncs vale,
1: allò,
2: sí.
1: Però per batre el Colacau.
0: Vale, és
1: sí.
0: Correcte.
1: Bueno, jo defenso el Colacau, però també defenso els drets dels consumidors.
0: Vale?
1: I allò era una timada increïble.
2: Digue,
0: Marina. No. La... A mi m'agradava, eh?
1: A mi també m'encantava. O sigui, com a nen era el millor tenir allò. Però és veritat, que l'anunci era una potència que flipes i després només servia per deixar tota la cuina feta una merda, perquè
0: sí.
1: A més feies allà i feia...
0: Sí.
1: I tot,
0: sí.
1: D'aquestes merdes va haver-hi moltes versions. Tu recordes
0: piles.
1: Alguna més? Aquesta anava amb piles.
0: Sí.
1: Però hi havia una proto-Vaticao que anava a mà. Que feies així, tu, i feies... Sí. Hòstia,
0: això no sé si ho recordo
1: sí,
0: jo.
1: Sí. I una cosa que recordo molt també era la Navecao. Que diràs, què és la Navecao? Era un got. Era un got en forma de nau espacial, però era un puto got. I tothom anava boig per aquell got, per la Navecao.
0: La Navecao. Ja
1: sí, sí. O sigui, cada cosa d'aquestes era cadascuna més cutre. A nosaltres ens semblava, a la gent dels 90 ens semblava tecnologia punta. Però eren més simples que... Però tu no ho recordes amb molta nostàlgia, la Vaticao i aquestes coses?
0: La Vaticao, sí, sí, a mi m'has desbloquejat. De fet, a mi el que em feia ràbia és això, primer, que s'espatllava molt ràpid i que, com el recordo com una mica oxidat, no? Allò de... Que quedava... I ja no sabia si estaves menjant líquid de pila.
1: Sí.
0: Que saps aquella mena de polsim de pila encastada?
2: Sí, total.
0: I veies el Colacao i dius, sí, quina energia. Això sí que era
1: això
0: energia.
1: Sí, era energia.
2: Sí, sí. Que en aquella època tot lo digital i electrònic, com que ara ja ho tenim quasi tot, cridava molt.
1: Sí.
2: No us en recordeu de la forquilla de gallo que
1: sí.
2: Rodava?
1: Pels espaguetis!
2: Allò, més que rodar... S'escoltava,
1: sí, sí, sí.
2: I era
1: sí,
2: que podia.
0: Sí. Pues la Vaticao era molt
1: similar. Allò també molava molt, eh? Sí. Però sí, la Vaticao era pitjor.
0: La Vaticao, a més, al tenir la punta una mica gorda, era com un rodó.
1: Sí.
0: No? Clar, el racó, a veure si ho explico bé, el racó del got, moltes vegades queda com la cau allà que no es dissol, que queda tal. No podies arribar bé. Quedava... Sempre un rebordillo,
2: sí.
0: Un rebordillo de...
1: Però ells sempre estaven pensant en I+D, i a la següent d'aquesta era una batidora que era des de sota, com rellona Turmix. Aquesta la vas tenir?
0: Aquesta?
1: No, hi havia un departament d'I+D en aquestes mogudes de Colacao que invertien una de neurones allà i de diners.
0: I t'haig de dir que aquesta era per eliminar els grumolls, servia bastant.
2: Bueno, sí. Aquestes coses,
1: Al final... Bueno, no, perquè tu podies fer una miqueta, moltíssim, tenir aquesta cosa. I teníem molt merchandising a Colacao, tant que tu... O sigui, jo he fet una recerca, vale? A Wallapop.
0: Val.
1: I et surten un anunci d'un senyor que diu coses Colacao, entre comilles, vale? I és un tio que amb tot el seu papo ha agafat totes les tasses, Vaticaos, totes aquestes merdes, bàsicament ha aprofitat el seu Diògenes per treure diners durant anys i ha fet aquest lot de coses Colacao que te'l ven per 60 euros.
0: Ah, però és un tio que ha acumulat coses.
1: És un tio que ha acumulat coses de merchandising de Colacao i te les ven sota el nom de coses Colacao per 60 euros i el millor és la descripció que posa als productes.
0: A veure.
1: Què diu?
2: A veure.
1: El tio té moltes coses, Vaticaos, però hi ha una cosa que també m'ha fet recordar que és patines Colacao. Tu te'n recordes? Eren unes rodes que tu te les enganxaves a les bambes per patinar. No ho havíeu vist,
2: sí,
1: això?
2: Sí, les sabates aquest de la Supernanny.
0: No, però les sabates que ja portaven la roda.
1: No, te les enganxaves. O sigui, era com un complement que tu li posaves a la teva sabata.
2: Com un patinet, vale.
1: Sí,
0: com fas, això? Em sembla superperillós.
1: I el tio, a més, diu patines Colacao. Solo poseo la que veis. O sigui, una roda! El tio ven una roda i es queda tan ample, en plan, com hem d'utilitzar només una roda? I després diu, pelota tenis gigante Colacao, ni siquiera la he inflado. En plan, toma mis 60 euros, ja està, es que lo digo todo.
0: T'haig de dir que prefereixo que no l'hagi inflat, perquè aquestes coses allà, la bocota allà...
3: tot el lava dins.
2: No? Home, però em sembla baratet per lo que és també una altra època.
1: Sí.
2: Merchandising que no el pots trobar a cap lloc.
1: Sí, perquè... un xullàs, una ganga.
2: No? Avui en dia es porta el vintage Colacao, no està tan vist.
3: Puja pujar el preu. Com es diu aquest senyor?
1: No ho sé.
3: Vale,
1: no.
3: Senyor,
1: o mantindrem el seu anonimat.
3: Vale.
1: Perquè no m'he copiat el text i no he volgut. Sí, sí, sí. Però més enllà del merchandising, fins i tot la publicitat era millor la del Colacao. I ara us posaré una cosa que escolteu atentament. Vale?
3: Ah,
1: serà un vídeo, però que només escoltarem, o que ja posaràs tu després.
3: Ja
1: la...
3: intentaré posar-lo.
1: Ara hi haurà un anunci, perquè
3: no paguem
1: res. Vale? I ara ve l'anunci de Colacao de 1995. Vale? Escolteu això. Ai, espera un moment, que s'ha posat des del final.
3: Te puja el volum.
1: Ja està a tope?
3: Jo crec que sí.
1: Vale.
5: Uau, però si és que Solín, mira.
6: Hola, guapa. Què? Tomando Colacao, no? Compadre, Colacao para nosotros.
7: ¡Oído, maestro!
5: ¿A ti también te gusta Colacao?
6: Pues claro, mi amor. Lo tomo desde chico y me da una fuerza y una vitalidad para torear y para lo que haga falta. Sí, sí. Además, amores, esto del Colacao es más sano para el cuerpo que otras cosas. ¿O no se nota? Colacao.
1: A mi em sembla surrealista.
3: Això és un mito.
1: Totalment.
2: Es va fer viral fa poc aquest anunci.
1: Sí?
3: Ah, sí?
2: Sí, jo l'he vist molts cops. Hòstia,
1: és brutalíssim, tio. Jo m'he quedat flipant. Dic, però això, tio, com podíem normalitzar aquestes coses, tio, en aquella època?
3: I per altra cosa, diu, que no serà el toreo.
1: Clar. Això el Quiki no ho fa, aquest anunci.
3: El Quiki no fa mitos.
1: No, i el millor d'aquest vídeo és, sens dubte, els comentaris, que hi ha, que és... En los 90 había más libertad. Hoy en día no se podría hacer este anuncio. Ay, als 90, aquella època en què podríem ser uns casposos masclistes i ningú deia res.
3: Aquest ves que no voti a Vox, per exemple.
1: Venim de la millor època, tio, sens dubte. Als 90 és increïble. I ja està, la publicitat... Bueno, és que de publicitat a Colacao bona n'hi ha molta, molta. Aquesta és una... I després hi ha un altre que era, i acabo, que era el Rivaldo, que era el jugador aquell del Barça.
3: Sí, que va fer aquella xilena famosa contra el València classificant el Barça a la Champions com a quart.
2: Caram, sí que saps.
1: No sé de què estàs parlant.
2: Ets futbolero, tu?
3: Molt.
1: No sé de què parles.
3: Home, el Barça estava fatal aquella temporada, anava cinquè i havia de guanyar per entrar a la prèvia de la Champions del següent any. I anava perdent contra el València 2-3, i va fer el 3-3 al Rivaldo de xilena a l'últim minut.
1: He desconnectat a la primera frase que has dit, o sigui, m'és igual.
3: D'acord.
1: La xilena del Rivaldo. Jo només volia dir-te que el Rivaldo, amb el seu fill Rivaldinho,
3: sí,
1: que ja em sembla fort,
3: Rivaldinho.
1: Va fer l'anunci de Colacao, era ell,
3: sí,
1: amb el fill, cantant Yo soy aquel negrito, ¿vale?
2: Mira,
3: ells ho podien fer, fort, perquè eren negritos.
1: Home, més enllà del que ja hem comentat, de tot aquest tema de Caimal, què, el tema dels nens a la publicitat, Ara diuen de la Verdelis, però el Rivaldo ja ho feia als anys 90 amb Colacao, o sigui que els portava en avantatge, ja.
2: De ficar nens a la publicitat?
1: Exacte.
2: Què passa,
3: O sigui, els fills de famosos.
1: Fills de famosos.
2: Ah, fills de famosos.
1: Fills de famosos fent publicitat.
2: Clar, un tema.
1: És un tema que ja és, que Colacao això... ja va posar a la palestra aquest tema.
2: Però l'estem parlant d'altres èpoques, és a dir, avui en dia estem pensant en Colacao i en l'escola partidora. Ara això ja no ho fan.
3: No, estic pensant en un famós, ara que sortim el fill.
1: Home, un munt d'influencers, la Verdelis aquesta, la...
3: Bueno, amb el fill.
1: Utilitzen els fills per vendre tot.
3: Dulceida ja ha ensenyat el fill o no?
2: Home, està fent un... Encara no sé si ha nascut.
1: No
2: ja,
1: ho sé,
2: ja.
3: Sí, ha nascut, jo crec que sí.
2: Però sí que està fent un negoci, no?, a través del fill.
3: Clar.
2: Bueno, com... Clar.
1: Jo això no m'he enterat encara.
2: Fins a quin punt, clar, mostrant la cara del fill, no? Però, per exemple, la Laura Escanes també ha fet negoci del seu fill sense mostrar el seu fill, no?
1: Amb marques, com han fet negoci? Amb
2: marques del nen, roba, coses, una trona, no? Coses d'aquest tipus que podria... Però això és molt diferent que pot apostar per ficar la cara.
3: Clar, no és posar-li la cara.
1: No és dir com el que té el Rivaldinho, vinga, fill, anem a tant...
3: Bueno, el Piqué ha sortit amb... El seu fill va anar a la Kings League i el va tenir allà al sofà.
2: Sí.
3: Que va ser bastant gruller, perquè
2: però
3: diu...
2: No les... vale.
1: Però
2: bueno,
1: no és el mateix.
2: No sé, perquè també, òbviament, ficar el fill del Piqué a la Kings League no és perquè ens portem molt bé i com si res.
3: I a més, és molt nen, I feia alguns comentaris.
2: Sabien que jo anava a donar que parlar a nivell mundial, no?
3: Sí. Perquè... A més, era moment separació, Shakira...
2: I va ser quan just després la Shakira va agafar els nens i va fer una cançó. Tu fas això i jo faig l'altre.
3: Crec que
2: va per aquí.
3: Sí, va ser així totalment.
1: Wow.
3: Bueno, nens i famosos.
1: Bueno, nens i famosos, sí. Famosos. És un debat, això.
3: És un debat.
1: Ja està, ja acabat.
3: Bueno, sembla fantàstic. Ara,
1: això és el que m'he preparat.
3: No, superbé, ha sigut molt interessant. M'has desbloquejat.
1: És la meva, no. L'objectiu d'aquesta secció és precisament això, que desbloquejar records horribles d'èpoques pitjors.
3: Doncs,
1: però que en el nostre cor són millors.
3: Sí, aquella batidora fantàstica. T'he xafat molta de la teva secció, però fes el que puguis ara, Walter, el calaix desastre. Som-hi.
4: El Walter ho sap tot sobre el calaix desastre.
2: Bueno, sent nova tio amb aquesta secció, sí, veig que utilitzeu una pantalleta que jo
3: te la
2: vull
3: tu la
2: tenir.
3: Vols tenir?
2: Que em pensa que no m'he apuntat res. Aquí ho arribo, sabem, m'apunto coses. Ho tinc tot aquí,
3: sí,
2: vale.
3: Tot aquí.
2: Clar, pel que veig també, doncs, heu segut un titulet per cada secció. Vale, jo no l'havia pensat, però el meu titulet és... Cafè, llet o xocolata?
3: Cafè, llet
2: o
3: xocolata.
2: Què està passant, no? Perquè aquí estem parlant molt de cafè, de Colacao i Nesquik. Sí. Abans de res, per conèixer-vos millor, sou cafeteros, vosaltres?
1: Sí.
2: No.
1: Jo sóc un dels pocs vicis que no tinc.
2: Tinc no cafè, poca gent ja de no cafè.
3: Bueno, doncs haurem de fer un altre podcast, cafè o...
1: Cafè o té.
3: O té, uf. Tu ets de té?
2: Gens.
3: Ah, o sigui, ni cafè ni té?
2: No, ni...
3: Coca-Cola?
1: Energètic.
2: Sí, però no en tinc mai.
3: Red Bull?
2: No, jo sóc d'aigua i poca cosa.
3: Sí, bueno, no
2: m'agrada la Coca-Cola, m'agraden els refrescos. Sóc molt d'Aquarius, això
3: vale.
2: Sí. A un bar, pues, més que birra...
3: Sí?
2: D'Aquarius.
1: Et retiro la xocolata de mà, Walter.
2: No, però també m'agrada els xampús.
3: Va, això està bé, això està bé. I a Lleida, vale, quina seria la beguda?
2: El xampú. El xampú, de fet, aquí...
3: És Lleida, això, però jo també a Tarragona, també.
2: Ah, sí, també?
3: Sí, també es fa el xampú. És més de Lleida.
2: Sí.
3: O deu ser la part occidental. Diem sí. Occidental i ja està.
2: El xampú és
3: vale.
2: Lleida.
3: Però pensava que era més de Mallorca. Està bé. Sí. No.
2: Xampú. Lleida.
3: Sí. Vale, molt bé.
2: Ferreta.
3: Ai, sí, és igual, tira.
2: Vale, clar, cafè, doncs això és l'adrenalina per alguns i sí. Altres la xocolata, no?
3: Molt bé.
2: Què passa? El Nesquik, no? Com us he comentat abans, no? La bomba meva va ser, doncs, jo tenia uns 19 anys, em va marcar la vida, vaig anar a Ecuador, vaig prendre un Nesquik, doncs això, i mira que jo era de Colacao, i sí, això volia remarcar-ho, no? Sí, sí. Sempre he tingut Colacao a casa,
3: sí.
2: Tinc Colacao. Però, bueno, això és com tot, no? Al final descobreixes que...
1: S'ha d'experimentar, s'ha de provar tot.
2: Molt bé.
3: Hi ha persones que els hi passa que de cop i volta descobreixen provant coses...
2: Com te portes sempre cap a la sexualitat?
3: I canvien.
2: El Gerard aquí no el veieu, desprèn endorfina allà on va.
3: Sí, no em cal prendre cafè a mi, ja el porto.
2: Total, que doncs allà vaig descobrir la importància que no la retenia el meu cervell cap al Nesquik. No. El Nesquik, pues, sí que és veritat que com que sí que a la nostra generació em va sortir com més tard, una més tardeta. No estava tan patrocinat,
3: el Nesquik. Sí. Estem d'acord.
2: Va fer el bombazo quan nosaltres ja ens havíem crescut els pelets.
1: Sí.
3: Estem d'acord. És com la Pepsi, no? Que molt
2: exacte.
3: Poca gent veu Pepsi aquí.
1: Sí, però això és no. O sigui, això s'entén, perquè és una puta merda, la Pepsi.
3: Això serà un altre podcast. Pepsi o Coca-Cola?
1: Però és que no hi ha ningú que de fer que pugui defensar la Pepsi.
2: Però aquí va la cosa.
3: Els veïns que sí.
2: Hi ha molta gent que li dic, a mi m'encanten els cargols a la llauna. I hi ha molta gent que no ho pot entendre, perquè a mi em recorda la infància. Perquè per mi menjar-me un cargol,
3: clar.
2: Dic, en el fons, què és un cargol? Un cargol és una cosa gelatinosa. Que
3: llimac.
2: Com em pot agradar això? I serà per la ioli que li posa ioli i li mata el sabor?
1: Sí.
2: No sé. Què és això? Un record d'infància. Què és el Colacao? Un record d'infància. Però hem de parlar del present.
1: Sí.
2: Perquè el Nesquik, avui en dia, sí que és veritat, faci mal o no faci mal, ha sigut un producte... que s'ha adelantat al Colacao, que ha anat més enllà, ha arribat a més portes, un momentet, ha fet una imatge agafant-se les recaigudes que ha tingut el Colacao, més fortes, s'ha agafat una mascota, un conillet, inspirat amb el que ens agrada de tots els nens, que és Disney
3: el
2: conejito del Nesquik,
3: sí.
2: Em direu que no, és molt similar al conejito,
3: sí,
2: aquell...
3: Sí, de la Warner Bros, no?
2: De la Warner Bros.
1: Quin
3: conejito? Sí, home, sí.
1: El Bugs Bunny.
2: Per tant,
3: sí.
2: jo no em crec, el grafista del Nesquik, no? Vinga, fica'ns una mascota.
3: Clar.
2: Perquè un conillet supercimament que va agradar a la Warner, doncs, té unes coses que sí que ens han fet, doncs, que el Nesquik, no?
3: Potser els creadors
1: no
3: els hi agraden
1: mai
3: els
1: una
3: conills.
1: Demanda per plagi de...
3: Hauríem de veure, Pensa que el Quiki, que es diu Quiki, és tot marronet, perquè clar, és el color del Colacao, del Nesquik. Clar, el de Warner és com gris.
1: Sí. Però ja està.
3: I menja pastanagues. En canvi aquest veu Nesquik.
2: Sí.
3: No, sí, però són similars, són similars.
2: Similars.
3: He fet una broma de conills perquè no m'heu seguit.
1: No,
3: però...
2: no, allà estàvem... No. A veure, que digam,
3: no, que potser els creadors...
1: No, si l'has d'explicar no és una bona broma. No l'expliquis. No.
3: Conills, mal. Vale. Sí, sí. Sí.
1: No, ja està, no, ja està. Sisplau.
2: És com aquell que va dir, ¿cuál es tu plato favorito? El conejo de mi abuela.
1: Ai. Vale. Sí, sí, sisplau.
2: Sisplau. Doncs parlant de conills, en aquella època del conill, què estava fent Colacao? Quina imatge estava donant Colacao? Us en recordeu els pots de Colacao que hi havia, sí, muntanyes? Què hi havia en miniatura?
3: Hi havia conills?
2: No.
3: Ah.
2: Què hi havia? Esclaus de color negre agafant pic amb pala el cacau. Home, enteneu la importància del canvi del conill a lo que s'estava fent, que això va durar molt i no sé, fins inclús encara no he revisat gaire, però...
3: Va durar
2: no
3: temps.
2: No em sobtaria sí, veure-ho.
3: Jo crec que en 90, jo recordo
2: la
3: negra agafant el Colacao.
1: Sí, jo també recordo. Sí, aquesta imatge la tinc. De fet, jo penso en Colacao i penso en aquesta imatge.
3: Sí, sí, sí. Sí. Sí.
2: Bé, aquest és un tema molt important a recalcar, no? Sí. Després, altres temes importants a recalcar pel Nesquik. El Nesquik famosos.
3: Ah?
2: Vale? Això no sé si ho sabíeu,
3: no.
2: Però... Taylor Swift és fanàtica del Nesquik.
1: Ja està, ja està, ja està. Ja podem tancar, ja podem acabar.
2: I tenia un altre dato.
3: I això és veritat o no? Això és fidedigna total.
2: És fidedigna total.
3: Vale, vale.
1: No és perquè li hagin pagat una pasta per fer publicitat, no. És perquè ella cada matí quan s'aixeca a casa seva...
3: Segur, amb la figura
1: que
3: té...
1: Es pren
2: que
1: això.
2: Taylor Swift és...
1: Consta, està documentat.
2: Està documentat, el tothom ho sap tot, perquè per això ho sabem tot. I t'agradi o no t'agradi, tinc Colacao... hi han hagut imatges casa Donald Trump amb Colacao.
1: Ah, oh! Sí, home.
2: Això sí, és una informació confidencial.
1: Sí, el que es posa a la cara, no? Tots els dies quan s'aixeca.
2: Probablement.
3: Potser és el producte que es fa pel cabell. Sí. No? El té així perquè es fa un tractament de...
1: Amb Colacao.
2: Total.
3: Clar.
2: Dit això... També
3: per cert que quan surti ja se sabrà qui és el president.
2: Això
3: surti, que estàs votant ara. Sí,
2: sí, perquè estem en directe.
3: Estem en directe, exacte.
2: Això ja fa temps que ha sortit, ja sabem qui és. A veure, Gerard,
3: no estàs liant. Perdó, perdó.
1: Estàs carregant la màgia del...
2: Tu volies seguir el rotllo, però no directe. Sé com seguir-te. Pues estàs molt content. Bueno, la decisió, és igual.
3: Sí, és igual.
2: Vale.
3: Sí.
2: Què passa? Que estem parlant amb el Colacao i del Nesquik està molt bé, però jo també volia ficar un granet a el que vindria a ser, perquè... Hi ha pros i contres, en aquest cas jo estic pensant en el Nesquik, però poc es parla de les alternatives externes a què és el Colacao i el Nesquik.
3: Ah, n'hi ha alternatives.
2: A part de l'Hacendado, que no en parlarem, perquè no em ve de gust parlar ara mateix de l'Hacendado, perquè bueno, al final és un tema ja no de gust, de carinyo, d'infància i de record. Que dius, pues tindre un Colacao a casa o un Nesquik a casa, sí. Entenc que tu miris i digues sí, he evolucionat, he crescut i el meu nen petit està allà a l'armari i bueno.
3: Clar, no sí. L'Hacendado. A més, una empresa que obligava els treballadors en plena dana a seguir repartint, que s'ha sortit imatges d'això.
2: Doncs hi ha una alternativa, que és a got de llet.
3: Sol?
2: No, fent
3: perquè got de llet sol és algo que
1: és horrible, sí.
2: Cacau, 100%.
3: Sí, 100%, eh?
2: 100%,
3: sí.
2: Li fiquem i una miqueteta de sucre. Vale. Allà et busques el teu 16% de sucre, et busques el teu 18%, sí. Vale? Però sí. No el 70%.
3: Sí.
2: Resultat, molt bo. Què vols millorar?
3: A veure.
2: Què vols millorar?
3: Ojo.
2: Convidem a la Judit Mascó aquí a la taula perquè ens digui que un bon Ferrero Rocher desfet dintre de l'arquitecte.
1: Oh,
2: home! Molt, molt.
1: Oh, home, gran idea aquesta,
3: i puja
1: eh?
3: L'ametlla puja, no? La avellana.
2: La avellana.
3: Oh. La
2: avellaneta, aquesta.
1: Això ho has provat tu, David?
2: Sí, sí. Oh. Ara ho has de fer amb calenteta, aquí et calenteta. Teta, i home, desfer,
1: això és glamour, fer-se una llet amb Ferrero Rocher.
2: Sí, això, un 1 de gener, després del cap d'any amb els Ferrero Rochers a la taula, te't poses aquí el que el nos ha menjat el teu cosí.
3: Això, traca.
1: Increïble.
3: Hi hauria gent que et diria que això és com fer uns macarrons amb jabugo, amb pernil que el Ferrero es degusta, no? I que fer això és com això, no? No. Agafar un pernil de 100 euros i fer un...
1: No. Jo t'ho compro moltíssim. Molt. Sí. De fet, tot amb llet, tot el que és dolç amb llet millora per mi.
3: Sí. Sí. És una frase que traurem molt de context,
2: Gerard,
3: Marina.
2: De veritat, eh? Necessites aquí un abanico.
3: Ai, que se'ns apagarà la tele, clar, porta mil, digue-li que no. Sí, dona'm, que no t'arribarà. Se'ns apagarà la pantalla, perquè porta aquí mil hores.
1: Menys mal que passa.
2: Si apagarà l'aparato, no, ja està. Com és que està en castellà i en català?
1: Oh!
3: És una tele traïdora!
2: Oh, Gerard, què passa? Que està parlem-ne.
3: És una tele de fa mil anys. Però sí, la podia tenir en anglès, tens tota raó. Ja estàs?
2: Podríem parlar més, perquè en principi la secció ja està.
3: No, em sembla fantàstic, em sembla genial, m'ha agradat molt i crec que estem guanyant. Anem a veure què ens ha preparat el Goret.
1: Si tu ho dius.
3: Anem a veure què ens ha preparat el Goret de les xarxes. Ho farem nosaltres. Ha preparat alguns tuits que defensen el Colacao. Som-hi!
4: En Garau ho sap tot sobre la marxa a la xarxa.
3: Mira, el Goret ens ha buscat uns tuits, anirem molt ràpids. El primer és un del Colacao per defensar, i és un tuit que té gràcia i que es va fer viral, que aviam si us quadra a vosaltres, és del tuit oficial de la Colacao, que diu "El amor de tu vida empieza por C".
1: Què?
6: Per C?
1: I per què es va fer viral això? No ho entenc.
3: Bueno, perquè té gràcia. 378.000 visualitzacions del tuit. El amor de tu vida empieza por C, em sembla bonic.
1: No entenc internet.
3: Home, perquè es diu Colacao.
1: Ja.
2: O sigui, però... que això va publicar Colacao.
3: Sí, l'oficial.
2: Sí. Clar, perquè suposo que aquí ja em va començar a dir "ah, mira tu, Carlos, ah, mira tu, Carlos, també la cara".
3: Us quadra o no, a vosaltres?
1: No.
3: Bueno, escolta, s'ha provat.
1: De moment no.
3: Però bueno, m'ha fet gràcia destacar, ens ha destacat aquest tuit. I atenció, perquè aquí diu "uns que pensen com jo". A veure què diu aquest tuit, és a dir, que defensen el Colacao.
1: Que pensen com el Goret.
3: Diu el Marc Arza, bar de la Facultat d'Economia, 8:15 del matí, un alumne demana un Nesquik amb llet calenteta, que torni l'Emili, si us plau. O sigui, veig que hi ha gent...
1: També he de dir una cosa, que mira que jo estic a favor del Colacao, però hi ha una cosa que em fa molta ràbia... que és el Colacao de bar, aquell sobre.
3: Horrible.
1: Per què és tan gran?
2: Allò és horrible.
1: No, però és que per què...
2: Com que gran? És gran? Vale, voldràs dir la quantitat és poca, però el sobre
1: no,
2: és molt gran.
1: No, és massa, Colacao.
2: No, és
1: jo,
2: poca.
3: Però què et poses tu, una merdeta?
1: Jo em poso una miqueta, només. A mi sempre em sobra com 3/4 d'aquell sobre i me l'acabo guardant en algun lloc, se m'acaba obrint i tinc la rinyonera plena de Colacao o les butxaques o el que sigui. De veritat, us poseu tot aquell sobre?
2: Jo estic més estona. Tinc el record més de que quedi buit i fes el pega en plan pam, pam, pam, pam, pam, pam. Que el moment de veurem el que ja s'ha passat en 3 segons.
3: Jo estic fatal, o sigui, jo també. A part de que jo soc de...
1: Ah, doncs jo igual em poso poc Colacao. Sí, a mi em sobra moltíssim, sempre.
3: És a dir, jo me'n poso Colacao fins que fa islote. Vale? O sigui, vaig fet... Bueno, perdó, Nesquik. Fins que fa islote. I ha de ser espessot, o sigui, que puguis fins i tot mastegar. Val? Atenció a un altre tuit que ens destaca el Goret de l'Andrea. Andrea de Mas. Diu, avui he begut Nesquik perquè era adaptar-se a morir i estava escarós, sisplau, no el recordava tan dolent, diu Andrea. I l'últim tuit que ens repassarem abans
1: de
3: saber el
1: guanyador...
3: És com
1: quan vas al bar i demanes una Coca-Cola i et diuen Pepsi i has de fer, bueno, si no hi ha més remei... Doncs
3: pues mira, jo l'altre dia amb uns veïns...
1: A vegades dic que no, dic no, tot és agua.
3: I aquest diu, el Jordi Massaguer, diu, jo a vegades em faig un iogurt amb Nesquik i no és pas dolent. Que aquí el Goret el que argumentava és que si no l'has de fer amb llet i has de posar altres ingredients, és que el Nesquik no és bo sol. Tot i que jo ets a dir que amb iogurt queda molt bé. Jo he arribat fins i tot a agafar un plàtan així una mica madur, tallar-lo rodant, desplegar-lo com si fos una baralla de cartes d'un mag i espolvorejar una
1: aquesta
3: mica...
1: Aquesta imatge, Gerard...
2: Et pega,
1: pega. Aquesta imatge d'espolvorejar i xac-xac-xac-xac és boníssima. O sigui, de fer-te... Les clenxes de Nesquik.
3: I he dit uns polvos, no?
2: Tenim
3: el tall, tenim el clip, senyors i senyors. Bé, moltes gràcies, Goret. Anem, per tant, a l'última secció de totes, que crec que en aquest cas tu tens l'àudio, sí. Que és a veure què ha decidit la intel·ligència artificial de qui guanya. Colacao o Nesquik? Som-hi!
4: Tothom ho sap tot sobre el guanyador.
3: Doncs bé, atenció, com sabeu, els nostres oients, els espectadors, jo el que faig, i no és broma, agafo el guió, li poso en el xat GPT i li dic, decideix-me en funció de tots els arguments que hem fet, qui guanya. En aquest cas, Colacao o Nesquik. I el Berti, la setmana, bueno, fa 15 dies, va dir-li, va posar-li nom, la Peronella. Vale? Per tant, a partir d'ara, la Peronella, ja té nom, ens dirà qui guanya. Posem el veredicte, Walter, atenció, play.
2: Vinga, aviam què diu la peronella.
3: Poso aquí el micro. Aquí.
7: Difícil elecció. Si hagués de triar, aniria per Nesquik. Més fàcil de dissoldre i perfecte per als impacients com jo. Però també entén l'encant del Colacau amb aquells grumolls nostàlgics.
1: Colacau.
3: Colacau. Bé, ha donat victòria.
1: Molt bé. Tu estàs molt feliç, però ara...
3: Què?
1: T'enfonsaré.
3: Per què?
1: Ara t'enfonsaré. Perquè el José...
3: Què passa?
1: Ens ha passat un vídeo teu...
3: Què dius ara?
1: Que descobrirà davant de tota Catalunya...
2: A mi m'ha sorprès.
1: La teva hipocresia.
2: Em sento...
3: Moment, però això és veritat o no? Aquí...
1: És veritat. És el té el Walter al seu mòbil.
2: Jo t'he aplaudit, però jo he gerat...
3: A veure, què és això?
2: Que vegis això.
3: A veure. Ah, sí. Sí.
1: Això és casa teva, no? Pel que
3: sí, és casa meva. No, no.
2: Tens un bon parquet.
3: Això no... No.
1: Oh, traïció.
2: Home,
1: traïció.
2: Gerard, no ho esperava.
1: I a més Colacau Turbo, que és una merda.
2: Aquí això anava a parlar, no. Turbo. És que l'original.
3: No. És que el Turbo és el que s'assembla al Nesquik. És la meva, no. és la meva salvació.
1: Jo crec que només el compres tu, aquest Colacau.
3: No hi havia Nesquik, no hi havia Nesquik i vaig comprar el Turbo perquè era la imitació barata.
1: No,
3: bueno, és veritat. Sí, m'agrada el Colacau també. No passa res. Bueno, és igual. Molt bé, moltes gràcies. Em felicito. Gràcies, José. Ha estat molt divertida aquesta ocurrència. Ho hem de deixar aquí. Ens ha passat volant això, Marina Bou. Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Visca el Colacau.
3: Visca el Colacau.
2: Visca la xocolata.
3: Visca la xocolata i el sucre. Walter Capdevila, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Ens veiem d'aquí un mes. Gràcies, José, per fer de tècnic fantàstic. Un servidor. Ens veiem d'aquí un mes. Gràcies. Compartiu, feu like i comenteu quin equip sou, Nesquik o Colacau. Fins la propera. Adéu, adéu, adéu.
4: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

Sota el llit i al fons del mar. Anem a mirar? Les coves d'un corall tallant el meu plor, ple de res. A sobre el llit vivim els dos, en un mantra singular, que ens uneix les boques i ens desfà les ombres.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve.
2: Blow, sempre plou en el meu cap. Jo que mai us vaig...

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música.
3: It's gonna be alright.
4: Esta es la radio. La radio.

0: aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio. 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la radio.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor sí.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.